0: Chiaro, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: Bachillerat. L'Occità et les autres langues minorisées seront intégrées à examens de spécialité à partir de 2028. Les lycéens qui font une spécialité en Occità pourront faire l'examen correspondant en aquelle langue à partir de la session de bachillerat de 2028. Jordi Rajos. Le bachillerat français évoluera à partir de 2028 per tal de prendre mieux en compte les trajectes bilingues en langues dites régionales. Según Le Monde, le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, a annoncé que les lycéens qui auront suivi une spécialité en d'autres langues de l'État français pourront dar en là passer les épreuves correspondantes en aquel mateixa langue. Così funcionaran les espròves. Concrètement, une escola que ha estudiat una matèria de especialitat, com les matemàtiques o l'història o geografia, prende les annades de primero e de terminalo en una lengua com l'Occità, puirà passar l'esprovo en aquella lengua al moment de l'examen. Lo sujette demorarà identic a aquel pepa usat en francès, mas serà traduit. Aquella mesura s'aplicarà pas menys a una sola de les especialitats finals, ja que l'altre haurà obligatoriament de ser preparat i avaluat en francès. Per exemple, una escola que ha seguit l'especialitat de matemàtiques en bretó la pourra passar en bretó i l'especialitat físico-química en francès, s'ho diet Geffray. Lo gran tural seguirà la mateixa logica. La partida que porta sur l'especialitat specialitat concernido pourra être présentée en la lengua causida. Fins ara, les escolars escolarisats dins les filières bilingues devien passar leurs espròves en francès, levat quand la lengua dicho regionale constituisse et lo mettesse la specialitat. Le ministeri presenta aquella reforma como una reconnaissance des trajectes bilingues et asseguro que remet pas en causa la place centrale del francès dins le système éducatif. Just preciu de mobilisacions creixentes. Aquella nova disposició arriba dins un contexte de mobilisació creixenta en sosté a les llengües pròpies non oficials. Dempei la reforma menada per Jean-Michel Blanquer en 2019, diversos grups i associacions han denunciat l'espai limitat balliat a aquelles llengües de l'examen del batxillerat. Aquelles demandes han recentment guanyat davant, particularment amb les mobilitzacions dels lycéens bascos de Bayuno pel dret de fer els exàmens en basco. Davant aquella pressió social o associativa, el Ministeri de l'Educació a poc a poc d'obert el camí a un tiro de mesures que permetran fins a final d'administrar els exàmens de batxillerat dins les diverses llengües autòctones de l'Estat d'un l'Occità.